0: El mes de mayo se cerraba en Baleares con pleno empleo y con cifras históricas. Nunca antes había habido tan pocas personas sin empleo en nuestra comunidad autónoma desde que hay registros. Son cifras que contrastan con otros indicadores, como la última memoria de Cáritas, que desprende que una de cada cuatro personas de Baleares vive en una situación de exclusión social, lo que equivale a 233.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Baleares está claro que es un generador de empleo y de riqueza en niveles macroeconómicos que no se trasladan a la población trabajadora de nuestras islas. La desigualdad existente expulsa a los colectivos más vulnerables. En los últimos 12 meses, los hogares que perciben el ingreso mínimo vital se ha incrementado un 22%, que equivale a 9.900 familias de las islas. Casi 7.000 de estas familias son de origen nacional. Andreu Grimalt es sociólogo y director técnico de la Xarxa para la Inclusión Social de Balears. Molt bon dia.
1: Buen día, camarón.
0: Vamos a empezar este análisis por este último dato. ¿Qué provoca este incremento del 22% de familias beneficiarias de este ingreso, ingreso mínimo vital?
1: Yo creo que darrere d'això, sobretot, hi ha una millora de la gestió de l'ingrés mínim vital. L'ingrés mínim vital, si recordem, va néixer l'any 2020, en plena pandèmia, amb una situació que va obligar a implementar-lo d'una manera, diguem-ne, molt ràpida, i s'ha anat millorant aquest accés, aquesta tramitació, aquestes traves burocràtiques que han existit en els darrers anys, des de l'any 20, l'any passat i l'altre, han notat aquest increment de persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital degut a això, no? En aquesta reducció de barreres administratives, en aquest increment d'informació perquè les famílies que realment tenen dret a l'ingrés mínim vital hi puguin accedir, i també, lògicament, l'acompanyament que se fa a través de serveis públics, de serveis socials com de les entitats socials, perquè aquestes persones puguin sol·licitar i rebre l'ingrés mínim vital, no? Per tant, no el vincularia tant a un increment de la vulnerabilitat, perquè aquestes persones sempre han estat allà, i recordant que l'ingrés mínim vital té un llindar molt baix, per tant, està actuant només damunt la pobresa severa, damunt aquelles situacions més complicades, i atribuiria més aquesta millora a això, en aquesta reducció de traves administratives, en aquestes millores de gestió que s'han anat implementant en els darrers temps.
0: Claro, eren ja persones sol·licitantes d'aquest ingrés mínim vital, i per qüestions que tenen que ver més con la gestió, con la part tècnica, no la estaban percibiendo, no aparecían como beneficiarias, aunque cumplían con todos los requisitos para serlo, ¿no?
1: Sí, exacte. Des de APN estatal, fa dos o tres anys varen fer un estudi que de nom TICAP, d'aquestes persones que tenien dret a una prestació, a una renda mínima, i no hi accedien, i una de les causes que varen detectar i que ens preocupava molt era que el sistema automàticament rebutjava moltíssimes sol·licituds perquè mancava la millor una documentació, una fotocòpia d'un DNI, etc. I ja no, quan rebies aquesta notificació de negatòria, no t'explicava per què te denegaven l'ingrés mínim vital i havies de tornar a començar el procés, no? Afortunadament això s'ha anat millorant, i per tant podem accedir, aquest ingrés mínim vital pot accedir a més persones. Això ha sumat lògicament a l'enduriment que s'està produint de rendes mínim, per accedir a rendes mínim autonòmiques, com els que hem vist ara en les darreres setmanes aquí a Balears, però que ha passat a altres comunitats autònomes, fa que provoqui aquest increment de persones, famílies beneficiàries de l'ingrés mínim vital.
0: Sí, este es otro matiz a tener en cuenta, y es que es verdad que se endurecen los requisitos para acceder a esa renda social garantizada, que es como se llama esta ayuda a nivel autonómico, sobre todo entre aquellas personas que no pueden acreditar residencia, ¿no?
1: Sí, si recordamos, la ley de prestaciones econòmiques de caràcter social establia un any de residència sense la coletilla de legal, per tant era refugi, és matalàs, darrer matalàs de moltes persones i famílies aquí a Balears. Amb aquesta modificació normativa que s'ha fet, s'incrementa 3 anys de residència legal, per tant l'ingrés mínim vital, que només té un any de residència legal, esdevé ara la principal font d'ingressos d'aquesta gent que veurà bloquejat el seu accés a les rendes mínimes autonòmiques, no? I s'està agafant una deriva que nosaltres ja m'ho hem expressat en diverses ocasions, totalment contrari a el que hauria de ser una renda autonòmica, no? L'ingrés mínim vital, és cert que ha de ser un sòl comú per tot l'estat, però crec que haurien de seguir passes com altres comunitats autònomes han fet, com València, com Navarra, com el País Basc, de que allà on la renda mínima sigui un complement, sigui compatible amb l'ingrés mínim vital, per poder incrementar tant l'abast de gent que de rap, com sobretot la quantia, no?, per adaptar-se al nivell de vida d'unes comunitats autònomes, com les que esmentades i com la nostra, que tenen un cost de vida superior a la mitjana estatal.
0: Claro, porque hay que recordar que el ingreso mínimo vital para un beneficiario individual es de 733 euros mensuales. Es la cuantía para una sola persona. Es verdad que se puede ir ampliando atendiendo los menores a cargo, ¿no?, que tenga esta persona. Ahora decías que estamos hablando de casos de colectivos que se encuentran en una situación de pobreza severa. En cualquiera de los casos, este ingreso mínimo vital es una prestación que va dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, el riesgo de exclusión de aquellos que viven solos o aquellos que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir las necesidades básicas, ¿no?, de cualquier persona o familia. Uh-huh. En una comunidad, ahora lo apuntabas, ¿no?, en una comunidad como Baleares, ¿el ingreso mínimo vital cumple con estos objetivos?
1: Sí, lógicamente. El ingreso mínimo vital, com diu, és un ingrés mínim que va pal·liar una situació de pobresa severa, no? A poder viure amb un mínim de dignitat una persona que viu sola, sobretot si té fills a càrrec, no? Lògicament, i com deia abans, les rendes autonòmiques, les comunitats autònomes, el que haurien de fer és complementar aquest sòl estatal per poder adaptar-se a un nivell, en el nivell de vida de cada una de les comunitats autònomes, i malauradament la majoria d'elles, entre les que hi ha Balears, han optat per un camí contrari, no?, per endurir les condicions per accedir a la renda mínima autonòmica i deixant a molta gent sense un darrer matalàs que tenia, no? Per tant, sempre han fet aquesta reivindicació d'incrementar l'abast de famílies beneficiàries de les rendes mínimes. Si pensant que a Balears hi ha al voltant de 50.000 persones amb pobresa severa i només n'hi ha unes 10.000 que reben l'ingrés mínim vital i unes 2.000 que reben la ressoga, queda molta gent de fora, no? Flexibilitzar també les condicions per accedir-hi, aquelles persones que no poden demostrar un empadronament perquè viuen en una habitació allà on es llogater no li deixen problemar-se, etcètera, no? Per tant, situacions molt, molt, molt complicades i el que deia abans, no? Incrementar la quantia fins a adaptar-se en el nivell de vida de cada territori.
0: I lo decía al principio, tenemos unos datos ahora mismo de empleo que son históricos. Eso hace que, bueno, crece la actividad económica, que sigue atrayendo a mucha población, aumenta la población de Baleares, pero con ingresos que no nos permiten.

0: casa, però no s'està redistribuint de manera correcta, i això ho demostren xifres com les que varen presentar Càritas aquesta setmana, o les que varen presentar aquestes condicions de vida en altres zones febrer, que parla de xifres molt similars, que estan deixant a unes 200.000 persones fora d'aquest benestar que s'està generant aquí una comunitat que, com bé deies, no, té pràcticament xifres d'atur tècnic i amb una generació de riquesa de les capdavanteres de l'estat espanyol, fins i tot d'Europa, no, amb un creixement important de l'economia. No? Per tant, s'ha de fer un repassament a l'hora de parlar d'aquesta fiscalitat que de nou va en contra de lo que nosaltres defensam, no? S'està afavorint en aquells que més tenen, en reduccions o eliminacions d'impost de successions, per exemple, i no s'està redistribuint de manera correcta tota aquesta riquesa que se genera i deixant, com deia, a moltes persones fora. I moltes persones, fins i tot, més enllà de si entres a una estadística de pobresa, que serien aquestes 200.000, sinó persones que estan fora d'aquesta estadística però que no poden desenvolupar un projecte de vida digne, perquè, com bé deies, el cost de vida és escàs i, sobretot, no puc accedir a un habitatge digne.
1: Claro, aumenta la riqueza, ¿no?, en esos términos que no es exactamente lo que tenemos cada uno de nosotros en el bolsillo, ¿no? Aumenta el PIB de la comunidad autónoma, pero después nos encontramos con un 19% de la población de Baleares que vive en una situación de exclusión social. Esto es el último dato que daba Cáritas, que, como dices, es muy similar al que daba la Xarxa en el mes de febrero, que nos habla de más de 200.000 personas en nuestra comunidad autónoma en situación de exclusión social. Y además explicaban desde Cáritas, me parece una reflexión muy interesante, que este porcentaje de población también incluye a muchas personas trabajadoras con ingresos. Señala el informe de Cáritas que 4 de cada 10 personas en esta situación de exclusión no son pobres desde un punto de vista estrictamente económico. No estamos hablando de esa pobreza severa de la que hablábamos antes, ¿no? Son trabajadores con ingresos que están en una situación de exclusión.
0: Sí, malauradament fa uns anys que hem estat obligats, entre cometes, a introduir el terme de treballador o treballadora pobra, no? Si fa unes dècades tenir una feina a un mercat, una feina regular, una feina al mercat normalitzat, era pràcticament sinònim de poder escapar d'aquestes situacions de pobresa, ara mateix no, no? El treball ha perdut aquest factor inclusiu que el caracteritzava i han de parlar, malauradament, de persones que tenen una nòmina, que cobren, i que no poden escapar o bé d'estar en situacions de pobresa o bé de poder desenvolupar un projecte de vida digne perquè els costs de vida i sobretot els costs de l'habitatge no li permeten.
1: Y uno de los síntomas de esta situación de lo que llamamos trabajadores pobres, personas que no llegan a final de mes a pesar de tener ingresos, es la exclusión residencial, porque esa sí que se recrudece a medida que vamos avanzando, ¿no? Porque podemos tener una vivienda, pero en unas condiciones inadecuadas, ¿no? Inadecuadas o, por no decir, inhumanas.
0: Sí, nosaltres quan vam presentar les dades en el febrer i que faran més, que ampliaran més en l'informe que presentant com sempre a l'octubre, parlam d'això, no? Parlam d'aquestes 200.000 persones que parlam, l'enquesta de condicions de vida està feta a llars. Per tant, totes aquelles persones que viuen en assentaments, a caravanes, a carrer, en el carrer pur i dur, a habitacions compartides, etc., no entren dins d'aquesta estadística d'aquestes 200.000 persones de les que parlem nosaltres. Per tant, hem de suposar que aquestes 200.000 persones, són un sol, un mínim de tot allò que hi ha aquí, de tot allò que hi ha aquí a Balears de situacions de pobresa i d'exclusió, no? Moltes persones que se veuen expulsades de casa seva perquè s'incrementa el lloguer de manera exponencial i no poden assumir aquest increment, persones que veuen treballadores, han vist el cas d'Eivissa però també de Mallorca, que tenen salaris que superen la mitjana estatal de mensual, però que no poden permetre's un habitatge, que han de viure una caravana o un assentament, no? Per tant, és una situació, l'habitatge s'ha convertit en la clau de volta per explicar els processos d'exclusió que estan patint a la nostra comunitat autònoma.
1: Sí, de hecho hay un 10% de la población, 100.000 personas, que viven en situación de hacinamiento o de insalubridad. Y el 50% de las personas que atiende Cáritas está en residencias, en viviendas compartidas. Hablan desde Cáritas de espacios de supervivencia, no de hogares, sí, no de viviendas. Hablan de espacios de supervivencia, literalmente.
0: és que no podem parlar d'un habitatge i molt manca d'habitatge digne quan estàs compartint una habitació a una casa, a un pis, allà on viuen tres famílies més, i fins i tot el llogater o aquella persona que és el titular principal del contracte de lloguer no te deixen tan sols gaudir dels espais comuns, no? Per tant, sempre

0: però demanem als oients, als espectadors, a les persones que llegeixen les notícies, que s'hi posin a la pell d'una persona que ha de compartir una habitació mínima de 9 de 10 metres quadrats amb la seva parella i els seus dos fills menors, no? Això no és un habitatge, no és un habitatge digne, no és un projecte de vida que ningú somiï, i lògicament és una de les principals problemàtiques que tenim aquí a Balears i que no s'està enfrontant d'una manera que pugui provocar unes solucions per a aquestes persones.
1: Claro, no, ni nada que se acerque. Hoy, el último dato que publica hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística es que el precio de la vivienda sigue aumentando en Baleares, ha aumentado de enero a marzo un 13,6% interanual, que es un incremento superior, como viene siendo habitual, al promedio estatal, que está alrededor del 13%. El precio de la vivienda sigue aumentando en Baleares y delante tenemos a los gestores de lo público, al gobierno, a los ayuntamientos, que repiten desde hace 3 años que no pueden resolver en una legislatura lo que no se ha resuelto en las 2 anteriores. ¿Qué más tiene que pasar para actuar, para que se actúe, para ser contundentes?
0: No una solució, lògicament no una solució màgica. Estic d'acord en que no se pot arreglar amb una legislatura una manca de polítiques d'habitatge, no de les 2 anteriors, no, sinó de les darreres 4 o 5 dècades a l'estat espanyol, però hi ha coses que se poden anar fent, com per exemple la declaració de zona tensionada, la limitació de lloguer turístic, lògicament que s'ha de construir, però també s'ha d'afavorir treure aquest habitatge en el mercat de lloguer, i tal volta no amb aquests incentius fiscals, sinó més en càstigs fiscals, és a dir, no t'incentivaré o pagar manco impost si el poses a tal, sinó, si no el poses, t'afregiré impostos, no? I lògicament, el que sobrevola tot això és deixar de considerar l'habitatge com un bé de mercat, principalment, o fins i tot com un bé especulatiu, i retornar-lo en aquella visió de que és un dret de les persones per gaudir d'un habitatge, tant com marca sa que per molts és una sacrosanta Constitució, però precisament l'article 47 sovint l'obliden.
1: No, però és que de esto nos hemos olvidado absolutamente. O sea, el derecho a una vivienda digna, no sé si alguien lo tiene en cuenta.
0: Vistes les polítiques que s'han desenvolupat les darreres dècades, te diria que no. Per tant, hem de recuperar, hem d'exigir aquesta consideració de dret humà, de dret de les persones, es pot accedir a un habitatge digne, i lògicament posar totes aquelles mesures ràpides com aquestes que t'he esmentat ara, de mercat tensionat, de limitació de preus de lloguer, de prohibició de lloguer turístic, etc. I lògicament també anar desenvolupant mesures a mitjà i llarg termini, la qual requereix una cosa que també estem fora ara mateix en situacions de polarització política, que és un gran acord, un gran consens entre els principals partits polítics per poder desenvolupar una política d'habitatge que tingui un recorregut llarg i sostingut en el temps, no? Si hem d'anar canviant cada 4 o cada 8 anys de polítiques d'habitatge, lògicament les persones que ho patiran seran aquelles que no poden accedir-hi i seguirem debatent sobre el sexe dels àngels.
1: I además que esto para el ciudadano no es un tema político. ¿Y de qué lado estoy? Estoy del lado de poder vivir en condiciones dignas. En ese lado estamos los ciudadanos.
0: Sí, lògicament, i se continua posant tots els ous a la llei de l'efecte de la demanda, a la llei del mercat, no? El mercat s'autoregularà i no passeu pena que el mercat, si nosaltres posem a disposició més habitatges i acceleram els tràmits per poder construir, això s'arreglarà, quan s'ha demostrat que no, no? La gran bombolla immobiliària que va haver a principis del 2000, els preus dels habitatges van pujar exponencialment, no? Per tant, la simple construcció no arreglarà aquest problema, sinó va acompanyada d'altres mesures d'innervació pública directament, no? Via fiscalitat, via limitació de preu de lloguer, via prohibició de compra a no residents, via prohibició de lloguer turístic, i tot això, amb escala, vull dir, no s'ha de fer només una mesura, sinó que s'han de fer totes juntes.
1: Claro.
0: I això requereix un gran consens polític, un gran pacte polític, que ara mateix jo personalment, i crec que molta gent el veu molt enfora.
1: Clar, perquè además, segurament con una sola de les propostes, el limitar, el declarar zona tensionada, construir más vivienda, tal vez una de estas medidas sola no va a mejorar la situación, pero centrarse en construir más vivienda, que puede servir o no, lo veremos en el futuro, ese es el problema, que lo veremos en el futuro. En el mientras tanto, las viviendas están adquiriendo unos precios que cuando el mercado decida que ya puede estabilizarse porque se ha construido la suficiente vivienda como para ello, estará a unos niveles insostenibles, que ya lo son. Porque el precio sigue creciendo. En el mientras tanto construimos, no podemos pagar la vivienda. los Balears.
0: No, clar, per descomptat, és un problema que és d'ara i que malauradament requereix en gran part solucions a llarg termini, però també hem de parlar també d'oportunitats perdudes. Varen tenir una crisi de la construcció l'any 2008, 2009, 2010, se va conformar una societat pública, que era la Sareb, que va adquirir tots aquests actius tòxics del banc per salvar el sistema financer, i han tornat a posar aquests pisos a qui més el podia pagar, en lloc de crear un parc d'habitatge públic potent que per una banda pogués oferir habitatge a les famílies i que per altra banda actuar de contrapès i rebaixant aquest preus de mercat lliure, no? Per tant, oportunitats perdudes, moltíssimes. Propostes, també moltes. Consens polític per aplicar-les, molt en fora, i malauradament els que estan governant aquí a Balears i a majoria de comunitats autònomes, que són els que tenen les competències en habitatge, no van pel camí que crec que haurien d'anar.
1: Està claro que la vivienda és el principal motor de la exclusió aquí en Balears, però sin duda hay otros elementos que también nos hablan y agrandan el deterioro social que estamos padeciendo y que nos habla de la masificación turística, la presión sobre las infraestructuras, las carencias de los servicios públicos, todo esto también lo padece la sociedad balear, ¿no?
0: Sí, lo contaba abans, ¿no? Aquesta generació de riquesa que innegablement s'està produint aquí a la nostra comunitat autònoma i també arreu de l'estat espanyol no s'està redistribuint de manera correcta, de manera que arribi a una àmplia majoria social, ¿no? En aquests treballadors, en aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat o famílies fins i tot de classes mitjanes que fa 10 anys o 20 anys podríem gaudir o desenvolupar un projecte de vida més o manco digne, accedir a un habitatge, etc., que ara se veuen vetats, se veuen expulsats d'aquest mercat immobiliari, d'aquest benestar o d'aquest por somiar amb un futur, no? Per tant, retornant al treball, al seu factor inclusiu, lògicament, repensar, no sé si recordes quan van sortir de la pandèmia de saldremos mejores i no han de posar tots els ous en el mateix paner, han tornat a repetir exactament el mateix model, en el model turístic, un model que reclama una mà d'obra intensiva de baixa qualificació i que reclama cada vegada més turistes per poder mantenir un mateix un similar nivell de generació de creixement econòmic, no? Per tant, lògicament, està al mercat d'un sistema socioeconòmic que s'ha de repensar i en aquest procés ens hem d'enfrontar a tots aquests problemes del treball, la fiscalitat, l'habitatge i el benestar de la ciutadania.
1: És que, claro, és de tota lògica que el modelo productivo que nos ha traído hasta aquí no nos va a sacar. El que nos ha traído hasta esta crisis no nos va a sacar de la crisis.
0: Bé, però el miratge predominant continua sent aquest. Vull dir, quan en moments de crisi és quan s'aixeca un poc la veuda, han de diversificar, han de començar a pensar un futur que no podem viure del turisme upcoming, no podem viure d'aquest tipus de turisme massiu, etc. I quan l'economia comença a millorar, poques veus crítiques s'alcen en contra d'aquest sistema productiu. I això també, de nou, requereix un ampli consens polític que, com deia abans, amb els temes d'habitatge, queda molt a fora.
1: Sí, no el tenim. Andreu Grimalt, gràcies, com sempre, sociòleg i director tècnic de la Xarxa per a la Inclusió Social de Balears. Gràcies, molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: Y les invitamos un día más a que comenten con nosotros sobre este tema, si quieren dar su opinión o sobre cualquier otro, a través de Punto de Mira, con mensajes de WhatsApp.
2: 677-92-6097.
1: En dos minutos, llegamos a la una.
2: Hoy por hoy, Mallorca.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Palma, en Gran Vía, Asima 13, Polígono Industrial de Son Castelló. Ven a Ocasión Plus.
5: ¿Te han dicho que tienes poco hueso y no pueden ponerte implantes?
6: En Quirón Salud Dental, con All-on-4, tus dientes fijos el primer día.
5: La mejor solución estética y funcional, con sedación y sin dolor, realizada por un equipo multidisciplinar acreditado con la seguridad de un entorno hospitalario.
6: Pide tu cita en Quirón Salud Dental y el Dr. Ginebreda, embajador y formador internacional de All-on-4, te hará un estudio sin compromiso.

0: Pues sí, es precipicio, es divino, es narciso. Y es de lo que vamos a hablar hoy con Carles Requesens, que es nuestro psiquiatra de cabecera. ¿Cómo estás, Carles?
1: Pues molt bé, la verdad es que molt bé.
0: Qué interesante, le hemos hecho ya unas cuantas preguntas ahora en la publicidad, porque es verdad que son temas como muy atractivos, ¿no? Pensar en estas personalidades como la personalidad narcisista, pues genera mucho interés. Después nos caerá peor o mejor el narcisista en cuestión, pero sí que generan, son personalidades llamativas, por lo menos, ¿no?
1: Sí, la veritat és que són personalitats o són personatges o són persones que sobretot no deixen indiferent.
0: Això.
1: No? Vull dir, te gustarán, los amarás, los odiarás, no? Te generaran algo a dins teu que és de tot menys indiferència.
0: Total. ¿Cómo es el narcisista? Porque luego podemos abrir, ahora nos abrías otras ventanas como la psicopatía y el histrionismo, ¿no? Que puede, ¿no? Hay una delgada línea entre estos tres conceptos. Vamos a empezar por el narcisista. ¿Qué es una persona narcisista? ¿Qué rasgos tiene?
1: Pues mira, sobretot la paraula que podríem relacionar més amb el narcisista és aquesta paraula d'admiració, no? Aquesta, inclús aquesta imatge que té de si mateix, de superioritat, no? Inclús de perfecció. La persona narcisista, moltes vegades hi ha una paraula que també s'utilitza molt i cada vegada més en l'argot, que és el megalòmano, no? El que es creu que és el millor, que és el que més en sap, que és inclús perfecte, no? I necessita, sobretot que aquí és una miqueta la seva fragilitat, necessita que els demés també el vegin així, que l'admirin, no? Que el sentin com una persona inclús superior en quant a coneixements, en quant al seu poder, no? Sobretot aquests trets són els que caracteritzen més en els narcisos, no?
0: Este deseo de quiero que me admires puede generar el efecto contrario, ¿no? A mí una persona que se admira mucho a sí misma y te lo dice, no la voy a admirar, yo creo. Desde donde veo yo ahora al narcisista, no tengo ganas de admirar a una persona que se admira y solo necesita que le admiremos los demás. Puede generar rechazo también, ¿no?
1: Sí, sí, sí, i tant. Pot resultar rebuig i odi, no?
0: Clar.
1: És veritat que, com deia, les persones narcisistes o les persones d'aquestes categories no deixen indiferent, no? I és veritat que nosaltres aquí ho podem parlar d'una forma com molt racional, podem intentar fer com una dissecció, no?, de com interfereixen aquestes persones o com conviuen aquestes persones en la societat, però després el que ens hem d'escoltar més és una miqueta com reacciona el nostre cos, no?, davant d'aquestes persones, no? I ho parlàvem antes, no?, una persona que sobretot el que transmet, no?, i el que genera és aquesta seguretat, aquesta confiança en si mateix, atraurà, no?, però com si, com si fos sucre, no?, atraurà a persones que tinguin aquesta baixa autoestima, aquesta que se sentin fràgils, que tendeixin a evitar certes situacions, no? Persones que se senten més dèbils, doncs clar, aquestes persones moltes vegades el que buscaran és aquesta figura poderosa, no?, que els doni aquesta seguretat tan tremenda que transmeten, en aquest cas, les persones amb aquests trets de personalitat.
0: Claro, es verdad que cuando hablamos de relaciones personales, al final uno alimenta al otro, ¿no? Porque podemos tener un rasgo u otro, o un poco de todo, que también existe, ¿no? A lo mejor no somos personalidad narcisista, pero tenemos un poquito de narcisismo, después tenemos un poquito de dependiente, ¿no? Y al final se va construyendo, ¿no? La perfección solo la tiene o solo la siente el que es narcisista al 100%, ¿no?
1: Efectivament, aquí el que estem parlant és de, o posem damunt de la taula, el que seria el trastorn de personalitat, no? Quan un comença a llegir sobre trets de personalitat, no?, se sent identificat. Ostres, jo tinc una miqueta aquí. Ostres, això també me passa. Ostres, l'altre dia amb aquesta relació amb aquesta persona. Vull dir, al final, totes les persones tenim una miqueta de tot, no?